0: Roda d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trull, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
1: El Larguero, con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte, Cadena SER.
2: Radio Mallorca, Cadena SER.